Canadà, també fa part estem Frenca, Salim, Los Mou, Ràdio a Samacuin, a Ranuri, Tens a l'Ambandaca, Ràdio Fora Sabal, Ràdio Motorec Pantini, Ràdio Tempel Conem, a Tot Humor, Ràdio Telefonia, Arpa, Dibuil, R.I., Ràdio, Imbaraya. Demà sonarà berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banyu.